0: senyor Sotar, bon dia.
1: Bon dia, senyor.
2: Bon dia, senyor.
1: Densos, gravates, meies, cuecas, pijamas de nano, tot isto ja pot haver per vender per senyor.
2: Per vender per jo?
3: Sí, senyor.
2: Senyor Esteban, no m'ha tratat, senyor.
1: Ja pot tratar.
2: Senyor, prometer-me una gravata per jo fas 30 anys. Senyor, dar a cano de mi.
1: No m'ha prometer nada.
2: Jo vaig dar una tira, senyor.
1: Jo vendo un revolver baratino.
2: Vendo un revolver per jo?
1: Sí, senyor.
2: Jo no dar tiros. Jo no dar nada per ningú.